sempre achar dessa. Ela não respirava nunca. Bom, e tal de como não rabo nunca. Bom, para de carro, cano, bar para cima, rabo nem nunca. Bom, não, cara, não, rabo nem nunca. Para as que me vendem. ਜੋਗ ਸਿਦ ਆਸਰ ਚੌਰਾਸੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜੋ ਸਿੱਧੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੋਗ ਸਿਦ ਆਸਰ ਚੌਰਾਸੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵੱਡੀ ਆਦ